marcant la neu, tapo los camps i los ermes e que embarro las gens dins sus ustaus. Es lo temps de las vesprades longos, de la calor des cors dins lo moviment de la borrella e des brandes, d'oubi que rescaufo e que nu serna, e de l'amor que se rescone dins las semblances de la danza. Es aquí que l'aubolle